muller canau escut, la muller canau escut, la muller canau escut, i harun la la la muller, la muller, i harun.

0: donem-nos les mans. Vine amb nosaltres, donem-nos les mans. Entra dins la nostra ronda, la dansa més bella del món és el bressó de la nostra força. Cada música és cant d'amor i de partició entre generacions, entre generacions.
1: Oui, entre tout

d'en primier representava un militantisme. És aquò que era important. Un militantisme per dire quicon, per aveire lo dret a la paraula en Occità. Doncos, sem partits de l'idea de fa demissius en Occità, demissius en francès e demissius bilingües. Puei, bon, a partir d'aquí, nos hem dit, mais se nautres reclaman lo dret a la paraula per la nostra cultura, hi ha de monde d'ici com una cultura, a també, una altra cultura. Hi ha de monde que sont originari de Portugal, que sont originari d'Africa, d'Africa del Nord, d'Amèrica, d'embau de pertot, e haben dit clarament que eren duberts en aquelles cultures d'ici, que el món de Porto ici, et l'ordien, benes fa demissions.

0: Escuta Radio Albigès.
1: Uauauà, radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.